Tu és a força que me mantém caminhando. Tu és a esperança que me mantém confiante. Tu és a vida.

0: rede de rádios. Na sintonia certa.
1: Na hora certa.
2: Tá na rede. Tá de boa. Tá de boa.